0: Doncs això, somriurem malgrat tot. 12:32 minuts, 36 graus en el centre de la ciutat de Xàtiva. Informació que es facilitem gràcies a Joieria Sancho i Òptica Vicente Sancho en Albereda Jaume I en Xàtiva. Tornem a les nostres comarques després d'este inici a Venezuela. Julián García del Caño a Caracas. Tornem per a dir-los el que vostès ja saben, que ve molta calor. Especialment venen 2-3 dies en el que els termòmetres van a superar àmpliament els 40 graus. A emet la Comunitat Valenciana, demà parlarem amb el seu representant, José Ángel Núñez, així a l'hoy por hoy, diu que demà se superaran, es poden arribar i fins i tot superar els 44 graus en localitats com Xàtiva, com Carcaixent, com la Pobla Llarga, com Rafelguaraf, com Alberic. En definitiva, el que coneguem és d'ací de casa, com la olla a pressión, Sumacàrcer, Rafelguaraf, Xàtiva. El triàngulo de les Bermudes, de la calor, que ara ja fora bromes, ha activat alertes taronges i roges per altes temperatures, i això també, doncs, provoca que es prenguin mesures front a la calor. Les tenen algunes en la nostra web, en radioxativa.es. Per exemple, sense anar més lluny, així a Xàtiva s'amplia des d'avui l'horari de les piscines municipals fins a les 10 de la nit. Què millor que estar a remulla? Entre d'altres, eh? Sobretot, ho saben vostès. N'hi ha que hidratar-se molt, n'hi ha que evitar l'exposició al sol en les hores centrals del dia, n'hi ha que tindre cura de les persones més vulnerables, n'hi ha que anar a molt de compte amb els focs, ni ocorrir-se fer una torrana i tirar un castell de focs d'artifici. En els pròxims 3 dies estem en risc extrem d'incendis forestals, tant a la costera com a la canal com a la Ribera Alta. Així que res de foc. I davant de qualsevol emergència, posar-se en contacte amb el 112, en el 112. Lluís Francesc, bon dia.
1: Hola, company, què tal? Molt bon dia. La setmana se presenta con temperaturas muy altas en la mayor parte de la península, especialmente durante los primeros días de esta semana, y las precipitaciones van a ser en general escasas. Tenemos avisos por altas temperaturas, riesgo importante este lunes aquí en la costera, la Canal de Navarrés y la Ribera Alta. Seguimos con estabilidad atmosférica, ambiente muy cálido, termómetros que van a llegar a los 40 grados en zonas de la costera y la Ribera Alta. Cielo, por lo general, poco nuboso o despejado y vientos de componente sur como predominantes. Atentos a la jornada del martes. Y es que la provincia de Valencia sigue al completo con avisos por altas temperaturas, naranja o riesgo importante en la costera, la Canal de Navarrés, y ojo, aviso rojo por riesgo extremo en la Ribera Alta. En algunos puntos se podría llegar a los 44 grados.
0: Mucha precaución, 12:36 minutos. Esto es el Hoy por Hoy de Radio Xàtiva. Esto es la cadena SER. Empezamos hoy temporada de verano.

0: repàs a les notícies relacionades amb l'esport i ens les contarà així en este espai i a més també en la web, en les xarxes socials i en tot això.
1: Sí.
0: A més faràs altres coses també, eh? Ja veuràs com passem un mes de juliol molt divertit. A remulla no ho sé, però divertit almenys sí.
1: Això val? Segur.
0: Benvinguda, Aitana. Comencem, m'has dit que comencem amb este so, a veure? Això de motos, per què?
1: Sí, Jordi, perquè aquest rugit es tornarà a escoltar el pròxim 15 d'agost als carrers de Xàtiva. La ciutat celebra la tretzena edició del trofeu de velocitat de la Fira d'Agost, la prova urbana de motociclisme més antiga d'Espanya.
0: Uh-huh.
1: Enguany, a més, la carrera homenatjarà el 4 vegades campió del món Jorge Martínez, conegut com Aspar, uh-huh, coincidit amb el 45 anys de les seues primeres participacions en aquest circuit.
0: Molt
1: per
0: bé.
1: Conèixer.
0: 73ena.
1: Sí.
0: No, que és difícil. A mi em passa mogolló vegades, però que lo que declara que és 73 edicions. Per a conèixer com s'està preparant
1: aquesta
0: nova edició, les novetats d'enguany i tots els detalls d'una cita de la que és ja, sens dubte, un referent dins de la Fira d'Agost i dins de Xàtiva, doncs ens acompanya el nostre amic Toni Sarrión, que és president de Motoclub Xàtiva. Toni, com estàs?
2: Hola, bon dia. Hola. Pues ja estem en el que se diu modo moto.
0: Modo moto, veritat?
2: Ja no podem tirar darrere i el que estem fent és pues, treballar per a que aquesta 73 edició pues, estiga tan ben preparada, crec jo, com els anys anteriors.
0: A un mes vista pràcticament i sent ahir la carrera de l'Alguenya, com es prepara esta carrera, per cert, més antiga d'Espanya?
2: Sí, com dius, l'Alguenya va ser ahir el diumenge 5, que és una de les dues proves puntuables per al campionat tradicional valencià. Entonces, soles queda el que vull poner, soles queda 20 de Xàtiva, al ser dos. Sí que volia veure-ho perquè tenia curiositat de veure com és un circuit urbà també, però de carrers molt més estrets que el nostre, amb el qual, pues, bueno, és diferent, anem a dir diferent. I volia veure perquè també n'hi ha dudes sobre Supermotard. La Supermotard és una carrera que no és puntuable, però, sin embargo, té un aficionat molt, molt arregat, que jo sempre dic que per a nosaltres és com el MotoGP. O sigui, el Moto2 i Moto3 estan molt bé, però la gent el que vol és acabar veient MotoGP. Pues això passa com en el Supermotard. El Supermotard no va córrer l'any passat en l'Alguenya i este any ho han recuperat i la nota, saps quina és? Que vam obrir les inscripcions com fora un concert d'un número 1, 24 hores. No, i quidrar-me per a que es puga incluir.
0: Wow.
2: Claro, és una parrilla que no volen omplir-la perquè són motos de gran cilindrà, entonces volen tallar, van fer 18, ja n'és on 20 i estem ja pues, a tope d'inscripcions de Supermotar.
0: Què va, Aitana?
1: Volia preguntar-te que és, arrel de lo que has contat, quina és la participació que s'espera aquest any en la carrera?
2: Sí, bueno, pues tots els que seguidors del tradicional valencià, que són 80 GP, 80 sèries automàtiques que van en companyia d'ells i clàssiques, pues un mínim de 80 pilotos vindran, segur, perquè, bueno, tot això ahí cada vegada correr és més car, com en totes les coses, i n'hi ha gent pues, que ha deixat de participar perquè se queixen de que les llicències són cares, però pensa que també els seguros són molt més cars i tot va al voltant d'això. Però, bueno, jo estic molt il·lusionat de que un any més tindrem Supermotard i que serà, si no passa res, l'última carrera de la matinal, que, si recorde al públic, l'any passat no va ser a Xina i la gent se va quedar un poc a Xina, com dir, ja s'ha acabat i vam acabar en 80 i este any tornem a lo de sempre.
0: En Supermotard. Per cert, que has dit tu, 80 pilots, però, claro, 80 pilots són 80 pilots, les seues famílies, els equips, els amics, el tal, això involucra que eixe dia, cosa que ja sabem, Xàtiva es convertisca en una festa i en un no parar de gent als carrers, més enllà també de la gent de Xàtiva i de comarques que ve, eh? Però és que ja, és que parlem de xifres, Toni, que se'n van

0: De mare?
1: Sí, sí. La veritat és que tinguem la sort de que, ser una carrera que està integrada en la Fira de Xàtiva, pues, tinguem públic de tot arreu. Tinguem el públic d'aficionat a la moto, que va seguint les carreres, i després tinguem el públic de la Fira, que veu que allí n'hi ha pues, una festa molt important alrededor de la moto, i que també pues, un parell de falles que munten també xiringuitos, i està l'almorzaret, la volteta, entonces tinguem, gràcies a Déu, molt de públic que ve a la carrera.
0: Aitana?
2: Sí, personalment, per a tu, qui és el protagonista d'este any? Qui rendeix homenatge a la carrera d'este any?
1: Indiscutiblement, portàvem diversos anys que teníem, quan tenien la carrera nostra, coincidia en MotoGP, lo qual sí. No podien convidar a ningú mundialista perquè estan corrent.
0: Està fent la seva feina.
1: Este any vam veure que no teníem ninguna carrera i vam fer unes gestions a través d'unes amistats molt fortes en Jorge Martínez Aspar i l'han convençut de que vinga. Pensa que també fa 15 anys que va participar.
0: De casa, pràcticament, també.
1: Sí, bé, ha vingut sempre que ha pogut a veure la carrera. Pensa que un 15 d'agost, quan portes un mundial en Moto2 i Moto3, pensa que un 15 d'agost on estaríem millor, en Eivissa o en Xàtiva?
0: Al voltant en Xàtiva sense pensar-se.
1: En Xàtiva. Doncs pues això és un valor i un esforç molt gran. I la gent jo crec que està responguent, perquè nosaltres vam llançar ja el cartell per les redes socials i ja mos han quedat, que si era de veres que venia, que si tal, dic, home, li vull dir...
0: És que és una persona que... molt estimada, eh? Molt estimada i, a més, amb un vincle així a casa nostra, Toni. O sigui, Aspar és Aspar. Després està la resta de pilots, però Aspar té alguna cosa també en allò personal que tot el món l'aprecia molt. És el meu pensament.
1: Sí, sí. A més, tots els que ja que tenen una edat, com la d'ell, tots han passat per el circuit de Xàtiva.
0: Clar.
1: Tots. O sigui, Vicente Ferrer, que és l'amic que ens ha proporcionat d'això, tots els corredors, Ángel Nieto, Ricardo Tormo, així han passat mundialistes que en aquell entonces pues, se corria en urbanes, o sigui, vull dir, el circuit permanent són relativament nous, però tots aquests campions del món han participat en Xàtiva. Jo he vist en Cullera a Sito Pons,
0: claro.
1: A molts corredors del Mundial que venien a correr a les urbanes perquè no n'hi havia altra cosa.
0: Toni, abans d'acabar i deixar-li a Aitana que et faci l'última pregunta, actes d'agenda que ens hem d'apuntar d'ací al 15, feu alguna altra qüestió que no puga passar desapercebuda?
1: Sí, volia estar apuntant-me la companyera que, claro, el dia 2 d'agost en la matinal motera de la falla ferroviària és on presentem la carrera en companyia de l'evento de la falla. També tinguem a tres pilotos que ens han convidat per a que mos acompanyen ixe dia. O sigui, a part d'Aspar, que ve el 15, el 2 diumenge vindran a tres que ja anirem dient qui són, per a mantindre un poquet
0: l'expectativa. Aitana,
1: acabem. Es mos espere allí el dia 2.
2: I per acabar, quin missatge enviaries a l'aficionat perquè el 15 d'agost tornen a omplir una altra vegada els carrers de Xàtiva?
1: Sí, jo crec que no n'hi ha una altra proposta en la fira, però jo me tinc que respaldar el meu. Dic, el dia faltaria. 15, què n'hi ha? Què n'hi ha millor que la carrera? Res. Per tant, se ve a Xàtiva, vens a la carrera i de quan s'acaba la carrera tens
0: tota la vesprada, la nit per davant
1: per pujar al mercat i acabar el dia
0: i acabar en la murta en un concert.
1: És el 15, sí. És carrera i després lo que diuen antes i lo que faig a falta.
0: I a més enguany dissabte, Toni.
1: I dissabte.
0: Dissabte. Enguany això
1: sí,
0: va estar.
1: Sí, perquè aunque siga el 15 festiu nacional, no és igual que caiga dimecres que dijous,
0: no.
1: Te queda així. Al ser dissabte...
0: Enguanyes.
1: Crec que anem a rebentar, eh?
0: Enguany va ser una animalà. Sí, sí. Que la contarem, per cert, en la nostra programació especial des del carrer. Toni Sarrión, Club Motorruta Xàtiva 73a edició del Trofeu de Velocitat de la Fira. Anirem parlant. anirem comptant i ens veurem en el carrer, que és on ens agrada estar també, perquè ens encanta olorar la gasolina que aquest dia se respira. I és que aquesta barreja de gasolina, de fregit de la salina sí, sí. I el pimentó, i de fira, és un olor que s'ha de viure.
1: Pues sí.
0: Toni, gràcies.
1: Moltes gràcies.
0: Intenta descansar un poc d'ací allí.
1: Sí.
0: Si pots.
1: Ara estem a la caza de l'esponsor. Que, bueno,
0: que això crec que és més difícil.
1: És difícil, però n'hi ha gent que és molt fiel i jo estic tocant a tots els que han col·laborat. Uns a vegades descansen, altres s'incorporen nous, però estem contents perquè saben que la repercussió de la carrera és important. No és una carrereta que no ve ningú. Vull dir, que el que aposta per eixir en la revista o en la pancarta pues té una repercussió a nivell de publicitat.
0: Toni, gràcies. I anem parlant.
1: Ale.
0: I Aitana, gràcies a tu també. Molt bé, no?
2: Hem
0: estrenat. A més, avui tens futbol. Avui juga Espanya a les 7.
2: Sí.
0: Feu porra? Sou de fer porra i això o què? Passem o no passem? Vinga,
1: nosaltres anem a veure-ho, però porra res.
2: Tien que confiar
0: no
2: sempre.
1: No me fie dels portuguesos. No me fie ni un pèl. Mira a ir.
0: Vinga, doncs anem parlant i a partir d'esta vesprada a les 7 carrusel amb el Mundial. Que vagi bé, xiques. Gràcies.
2: Adeu.

0: perquè tot i que comencem avui esta programació d'estiu a Radio Xativa, a la cadena SER, i ara després per a tancar esta hora tindrem novetats al respecte, bueno, n'hi ha una cosa que no canviarà tots els dilluns, que és esta secció que dediquem de manera setmanal a les nostres comarques, als nostres municipis, per veure què passa, què ocorre, centrant-nos en, bueno, notícies que són d'importància, i arrel d'això, doncs sempre van eixint tantes temàtiques. En primer lloc, ens quedem, a la costera, ens n'anem concretament a Vallada. Sabem vostès, ja ho sabem perquè ha sigut la notícia més llegida de tot el mes de juny, que la Confederació Hidrogràfica del Xúquer va presentar fa uns dies als ajuntaments de Montesa i de Vallada un projecte constructiu del que serà la futura presa del Canyoles en aquestes dues localitats. Bé, lluny de ser una notícia que, per dir-ho d'alguna manera, doncs causarà germanor o, per dir-ho d'alguna altra, tranquil·litat, no, per a res. No ha caigut bastant bé, especialment en municipis com Vallada i Montesa. Els ajuntaments van a reclamar, de fet, compensacions per la construcció de la presa. A més, van a sol·licitar en millores en les infraestructures municipals, actuacions de reforestació, i que sobretot es tinguin en compte les consideracions sorgides en els processos de participació ciutadana. Per tant, Maria José Tortosa, alcaldessa de Vallada, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: No sé tal? Com ha caigut esta notícia de la presa del Canyoles en els municipis i sobretot en el teu municipi. Com esteu?
1: A veure, en principi la gent, molta tranquil·litat, vull dir, no se senten tampoc comentaris, de moment ni a favor ni en contra. Jo crec que la gent està un poquet expectant per el tema de que tenen que començar els processos de participació que farà la pròpia empresa que està licitant el projecte, i anem a veure quin és el resultat. En reunions anteriors que ja s'havien produït, pues, i a les que bàsicament venien els propietaris que podien resultar afectats, pues, per part dels propietaris n'hi havia acceptació total.
0: I per part dels ajuntaments?
1: Bueno, pues jo inicialment em vaig posicionar completament en contra, però bueno, pues, tampoc pots posar-te... Vull dir, dona igual on el posiciones, perquè és un projecte estratègic aprovat per el Ministeri des de fa, a més, molts anys, i bueno, pues, una prova més de que la nostra comarca és zona en la que ens poden implantar el pues, que es dona la gana, no? Entonces, pues, en aquest sentit, ens preocupa. Val? Què podem fer al respecte? Pues, tal com ja van quedar en reunions anteriors, intentar col·laborar entre les dues entitats i intentar minimitzar aquests impactes que puguen resultar negatius. Inicialment havien quedat que podria ser una presa, tot i que és laminada i tal, però que poguera tindre una base d'aigua. Quin és el problema? Que ens diuen que han estudiat el terreny i tal, i el terreny és el suficientment porós i no ho acceptem simplement perquè se n'aniria igual. Per tant, pues, bueno, ara anem a veure quan facin els processos que li diguen a la gent que realment van expropiar-li, però la gent va poder seguir utilitzant els seus camps. Lògicament, si després ve una riuada, pues, no van a poder reclamar res perquè estan expropiats. Val? Altre tema serà veure com solucionen el tema de les casetes que ja han ahí construïdes, però també és de veure que algunes d'elles estaran fora d'ordenació i, bueno, pues,
0: les típiques, les típiques casetes de camp, et referixes, no?
1: Efectivament, vale. Sí, efectivament. Entonces, vull dir, estem en un procés que encara que porta molt de temps i que una volta es va tornar a reprendre, d'això ja fa pues, com a mínim 2 o 3 anys, pues, bueno, és de veres que ara ja tenen certa pressa, per almenys per iniciar els primers passos, no? Per a també poder aprovar la DIA a nivell de conselleria i de més. Anem a veure d'ahir què és el que resulta. I, evidentment, com que no podrem reclamar IBI, que ja ens ho han dit també, per les característiques de la presa, pues és evident que anem a reclamar pues, millores en infraestructures, que també volguera, d'alguna manera, recollir un poquet la impressió de la gent del poble, tot i que des de l'Ajuntament, pues, lògicament, mirarem en companyia dels tècnics quines són les prioritats. Jo d'entrada ja li vaig dir una molt clara, la subestació per al polígono de Valparc. Ahí és nada. Vull dir, saps? Sé que estem parlant d'uns quants milions d'euros, però bueno, tampoc ens van dir que no, d'entrada, i després bueno, anem a veure altres infraestructures que puguen fer-se.
0: I en este cas, Maria José, en este cas, quina també, no sé si aneu agafats de la mà en tot això amb la gent de Montesa, amb l'Ajuntament de Montesa.
1: Sí, clar que anem. Sí, el que passa és que, a veure, a ells els afectarà menys en el sentit que tindran, a veure, la paret de 56 metres sí que la tindran, però després, vull dir, si n'hi ha... Quan es rebalsa l'aigua, mos ve tota a ballar, perquè pràcticament estem en entretermes on van a posar-ho. Però, òbviament, les actuacions que tinguem que portar a terme, cada un en el seu ajuntament demanarà les infraestructures que crega necessaris, però en el resto d'actuacions que puguem portar a terme, per suposar que sí.
0: Bé, doncs veurem què passa, veurem què ocorre i sobretot farem el que fem habitualment, que és contar-ho a través de les veus de vosaltres, que sou les persones, en este cas, no sé si dir afectades, sí, està ben dit, afectades. Sí. I ara més enllà d'això, també, una altra qüestió, ja que estem en Vallà, s'ha iniciat la fase 2 de restauració del castell, esteu actuant entre l'espai situat entre la Torre 2 i l'Aljub, conta'ns una miqueta, perquè trobe que són més de vora 140, vora 136.000 euros, perdó, sí, d'inversió, no?
1: Sí, estem contents perquè, ja el dic, ens ha costat un poquet iniciar aquesta fase, perquè els dos últims anys ens l'havien denegat, però ens hem ampliat a fons perquè pensem que la restauració del castell té que tirar endavant. I molt contents, estem en fase encara de licitació del projecte, li queden uns dies, esperem que es presenten empreses i que puguem portar-ho endavant. N'hi ha una part molt important també d'arqueologia i com en anteriors etapes, pues esperem que en anteriors fases, perdó, esperem que el resultat arqueològic també es doni datos que ni siquiera l'arqueòleg se ho esperava a priori. I el consolidar és que és bàsic, és que si no anem a perdre els quatre parells que ens queden, anem a perdre-les. Entonces jo crec que per fi la conselleria ho ha tornat a entendre i estem en ello. Per tant, estem contents.
0: Bueno.
1: Estem contents, sí. Anem poquet a poquet perquè, a veure, per la ubicació del castell resulta complicat i les empreses se ho pensen molt. Perquè, clar, l'accés pues, no és com fer una obra a mitjà carrer, no? Estem en la serra, n'hi ha una senda per a poder accedir, que ja hem millorat en altres fases, però, bueno, hi ha que fer a còpia de materials, i, en fi, resulta més complicada, no?, que una obra pues, que estiga a peu de carrer. Però, així i tot, nosaltres estem empenyats en tirar endavant i consolidar lo que tenim, inclús millorar-ho, que és el que estem fent.
0: Maria José Tortosa, alcaldessa de Vallada, moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres. Per cert, off the record, no sé si es pot contar, m'has dit que estàs en Valparc, no vull jo ser més preguntador de lo que correspon, però alguna qüestió a ressenyar?
1: Sí, bueno, és que també hi ha una notícia que per a nosaltres és molt important. Estem iniciant ja la primera activitat industrial en el polígono. N'hi ha una empresa, se li ha donat una concessió, és una carpa de vehicles, una concessió que dona la Generalitat. I bueno, pues hem signat un contracte en una empresa que és de Sevilla que van a posar-se ja, de fet estem veient ja totes les tarees de desbrosse que estan fent i bueno, pues ja ràpidament llicències i demés i per a que comenci aquesta activitat que ens va produir 8 llocs de treball. És de veres que ni és massa, ni ha fet falta urbanitzar, però això va a favor nostre perquè a Xina, en un cost molt menut, l'empresa es podrà instal·lar. Val? Entonces, pues, en breu publicarem, m'imagino, perquè la idea és intentar aconseguir gent o del poble o dels voltants. Necessitarem 5 persones per a seguretat i 3 conductors de camions.
0: Bueno, vale.
1: Pues la veritat és que veure màquines així en el polígono, pues la veritat és que sí, mos omplir de goig, perquè la veritat és que tu
0: després de tants anys i tant de patiment,
1: efectivament, no? Efectivament. I bueno, no té cost per a l'Ajuntament i al final pues sí que tindrem un alquiler per haver per, pues això, per el fet d'haver ocupat una parcel·la de l'Ajuntament.
0: Maria José Tortosa, alcaldessa de Vallada, gràcies com sempre.
1: Nada,
0: per estar en
1: moltes gràcies a vosaltres per donar-nos veu.
0: És la nostra faena, una abraçada.
1: Un abraç.

0: Gran Candia, este Comarcant, este primer Comarcant de la temporada d'estiu, a l'Hoy por Hoy de Xàtiva i Comarques, i ens n'anem, doncs això, a les comarques. Concretament, en este cas, anem a agafar un exemple concret d'una notícia concreta que, a més, vostès han llegit molt a la nostra web, a radioxativa.es, que és que Quesa va tindre un nou forn. El grup d'acció local Caroig, Xúquer, Serra Grossa, junt amb la gent de Som Rurals, estan impulsant el relleu i la creació de forns tradicionals a les nostres comarques, no només a la Canal, també a la Costera, a la Ribera, etc, etc. Tenen les dues persones que tinc així amb mi avui a l'estudi, que afortunadament també, doncs això, les tinc a l'estudi, que sempre és una manera bonica de parlar i d'intercanviar. Les dues persones, dic, tenen entre els dos 81 municipis als que acudir dins d'un projecte que es diu RENT, que pretén precisament això, doncs posar en valor i tornar a donar-li vida a uns espais, a uns establiments tan necessaris, imprescindibles i essencials d'un poble com són els forns. Miguel Ventel, Karina Primo, què tal? Bon dia, com esteu? Buenos días.
1: Bon dia. Bon dia.
0: Gràcies per vindre. Ho he dit bé? Genes d'accions de desenvolupament local, des de Som Rurals i des de Caroig, Xúquer, Serra Grossa. A veure, va, qui em conta primer què és allò del projecte RENT? Tu, diu que era tu. No és ara, Miguel.
2: Val. Abans que res, nosaltres, perquè la gent pugui situar-se un poc, nosaltres som dos grups d'acció local. Val? El grup d'acció local, estem en determinats municipis, agrupem X municipis, nosaltres en el nostre cas 41, Caroig 40, que corresponen a diverses comarques, i que hem constituït unes entitats, que és el grup, és una associació sense ànim de lucre, on convergen entitats públiques, totes les entitats públiques de la zona, ajuntaments, inclús alguna mancomunitat i tal, i entitats privades, representatives de diversos sectors, d'activitat, d'empresaris, entitats sense ànim de lucre, associacions, etc. L'objectiu de tot aquest grup de gent no és altre que potenciar i afavorir el desenvolupament d'aquestes zones rurals. Sí. Val? Perquè d'aquests 81 municipis que diguem, no hi ha cap, pràcticament, que supera 5.000 habitants. Val?
0: Quants d'ells estan en risc de despoblament?
2: La gran majoria. Els menuts, pràcticament, quan parle de menuts, parle de 1.200 habitants cap a baix, tots, i d'ahir cap amunt hi hauria molt que parlar també.
1: Sí. Val?
2: Per tant, vull dir, contrarrestar esto a través de determinades accions socioeconòmiques, aplicant iniciatives diverses d'ajudes, de subvencions, de projectes que se puguen posar en marxa i que afavorisquen no sols un creixement o una reversió d'aquest procés de despoblament, que moltes vegades escapa molt a les nostres possibilitats, però com a mínim el frenar-lo o el fer que la gent que està vivint actualment en els nostres pobles tinga una bona qualitat de vida, que tinga un bon accés als serveis bàsics i elementals. Aquest és un poc l'objectiu de la nostra funció.
0: I entre aquests establiments, com deia jo a l'inici, Karina, els forns. En aquest cas, anem al gra, mai millor dit. Conta'ns una miqueta què és això del projecte RENT i com va materialitzar-se, per exemple, en Quesa.
1: Pues bueno, el proyecto RENT es un proyecto de cooperación que estamos llevando con el Grupo de Acción Local de Som Rurals y lo que pretende, bueno, dentro de las líneas de subvención de Líder, además de líneas de subvención para proyectos privados, también tenemos una línea en la que los grupos de acción local podemos establecer proyectos de cooperación tanto a nivel regional, nacional como internacional. Entonces, bueno, pues ya desde el año pasado, tanto el Grupo de Acción Local Som Rurals como Caroig Xúquer, pues decidieron plantear este proyecto de cooperación centrado sobre todo en nuestro territorio. Y sobre todo porque nos dimos cuenta desde los grupos pues que están desapareciendo los hornos, claro, en los municipios, claro, pequeños sobre todo, ¿no? Y consideramos que los hornos no solamente ofrecen un servicio de venta de pan y de dulces, sino que también son un punto de encuentro en el pueblo, ¿no? Porque todos los vecinos van pues de buena mañana a comprar el pan, oye, ¿cómo estás? El tiempo que va a hacer, o pues me he ido a regar,
0: sí,
1: la vida cotidiana, sí, de los pueblos. Entonces intentamos, pues a través de este proyecto de cooperación, sobre todo crear red, que todas aquellas personas que actualmente se están dedicando al mundo de los hornos, como aquellas personas que tienen la inquietud de establecerse o de abrir un horno en un municipio pequeño.
0: Que las hay, ¿eh?
1: Que las hay, sí, las nos hay. Estamos dando cuenta que las hay.
2: Para sorpresas.
1: Sí, para sorpresa y grata sorpresa.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: Y como aquellas personas que a lo mejor pues están a punto de jubilarse y quieren a lo mejor traspasar el negocio y no encuentran a nadie que, porque no tienen a lo mejor esos contactos, ¿no? Entonces la voluntad del proyecto de cooperación es acompañarlos, porque nosotros somos los impulsores, pero al final los verdaderos protagonistas son las personas los profesionales que se sumen a este proyecto, ¿no? Uh-huh. Y que pues que sean capaces de crear esa red de contactos para intercambiar no solamente experiencias, también nuevas formas también de elaborar el pan, sobre todo, porque claro, también se ha sumado gente de joven, sobre todo, que ha tenido prácticas profesionales en hornos, donde la forma de elaborar el del pan es diferente.
0: Es diferente a la que
1: y
0: se
1: a lo
0: hacía.
1: Mejor también cambiar, claro, esa perspectiva, claro, ¿no? De que el horno es una profesión pues muy esclava, ¿no? Que te tienes que levantar a las 11 de la noche y no te vas a costar hasta la 1 del mediodía del día siguiente, sino introducir nuevas técnicas que a lo mejor posibiliten pues que se levanten a las 5, pero que a lo mejor a las 11 ya hayan acabado su trabajo, con lo cual resulte una actividad también mucho más atractiva.
0: Joder, la quiero yo, entonces. Sí, el horario es ese.
1: Y bueno, eso es básicamente lo que es el proyecto. Bueno, tenemos varias acciones previstas dentro de lo que es el proyecto.
0: Bueno, ya he hecho una primera reunión, ¿no? Una primera presa de contacto de este proyecto.
2: Van a hacer la primera para
0: no
2: dos
0: famos.
2: Semanas.
0: Sí.
1: Una semana.
2: Vale, al Palomar.
0: Uh-huh. Y a la Vall d'Albaida.
2: A la Vall d'Albaida, y la següent serà esta mateixa setmana a Énguera.
0: Vaja.
2: Perquè una de les primeres accions que tenim previstes és la creació, la constitució d'un grup motor, val? On tota aquesta gent que està parlant, Carina, de persones que actualment ja se dediquen o que estan en vies d'obrir el forn. És a dir, tenim bastant gent que ha fet o està fent inversions, està muntant el que és el negoci, aunque encara millor en este moment no estiga funcionant, però igual en setembre, en octubre, tal, sí, gent que ja ho està actualment en funcionament, però està fent millores, està fent, i després gent, com estàvem dient, que ens està arribant a través de les xarxes socials, directament, etc., sol·licituds i peticions d'incorporar-se a este grup perquè tenen intenció de poder iniciar una activitat, dedicar-se. Volen ser forners. Clar, nosaltres quan vam iniciar el projecte, esto no ho teníem contemplat d'entrada. Vull dir, nosaltres partíem d'un anàlisi, d'una constatació de la realitat que anàvem veient dia a dia, que era que s'anaven tancant un forn darrere l'altre.
0: Sí.
2: Vale?
0: Sí, sí, és que hem contat aquesta notícia milers de vegades. Sí.
2: Per tal. I entonces, esto anava passant, avui en un poble, després un altre, ja, pues en otros, després en tal. Després... Entonces, de sobte vam començar a veure que en determinats llocs esto és com que començava a invertir-se. Vull dir, aquesta tendència se frenava. En Llutxent, en Quatretonda, en Benigànim, en fi, una sèrie de llocs, en Quesa, etc. I clar, ens va donar que pensar un poc

0: plantejar el projecte partix un poc d'una intuïció, després tens que veure si aquesta intuïció és real o no, si els datos t'avalen o no abans de seguir. I bueno, vam fer un cens de gent que se dedicava, de forts que hi havia, en quin estat estaven, en fi, totes aquestes qüestions. En fi, hi ha tres aspectes. I ja ara el 26 ja hem començat directament amb la creació del grup motor. Després hi ha tota una sèrie d'accions previstes que al mateix temps anem a desenvolupar, unes en paral·lel, altres a continuació, de promoció, de difusió, etc. Per exemple, respecte a tot el tema de...
1: La denguera, per exemple.
0: De receptari propi del, del projecte, val? Perquè moltes vegades, el que comentem, hi ha... La diferència està en que abans, quan uno se dedicava a esto, esto havia, ho havia de pres abans en casa, vale? En,
1: sí, no,
0: en els pares, en els avis, etc. Ara, quan uno comença de nou aquesta activitat, a vegades té una formació prèvia,
1: però majoritàriament la comença de zero,
0: però després el risc està ahí, no? Entonces, també està bé poder dotar-se d'un mínim de receptes, de material, etc., per a que se pugui ser més fàcil. Tenim campanyes, sobretot, de promoció i difusió de tot això que estem parlant, en xarxes, etc. I tal. Dir, hi ha un munt d'accions que anem a desenvolupar durant tot el 26 i després continuarem també en tot el 27 fins a tancar el projecte inicialment, en el que a priori seria el gran objectiu nostre, que és poder que com a conseqüència de tot això se reobriga o se recupere l'activitat de forn en un, dos, tres municipis en els quals ara ha desaparegut.
1: Que bé.
0: Esto seria per a nosaltres ja...
1: Ho aconseguireu, ho tinc clar i ho contarem així. Miguel Ventel, gràcies per vindre. Karina, cierro contigo. Recuerda lo de Enguera, a qué hora, día, lugar, gente a la que puede ir, etcétera, etcétera.
2: Pues la próxima reunión de Grupo Rent será el día 9 de julio a las 6:30 de la tarde en la Casa de la Cultura de Enguera, en la segunda planta, la sala de madera. Y bueno, tanto las personas que ya se han sumado al grupo motor como aquellas personas que se quieran sumar porque tienen, son profesionales, tienen interés en abrir un horno, quieren aportar, pues les esperamos allí este jueves.
1: Karina Primo, gracias por estar en Radio 7, en la cadena SER, que vaya muy bien.
2: Gracias a vosotros.

bandera, l'himne fecund del retorn de la pàtria, tros esquinçat de l'emblema que puja, seràs l'ocell i seràs la bandera.

0: l'estiu.
1: Tot això és l'estiu, clar que sí, més coses. I sobretot l'estiu és escoltar la ràdio d'una altra manera, amb un altre aire, amb un altre ritme, amb més músiques, més bailongues, perquè el que ens avellís en estiu és bailar. Ah, i bailar, i bailar, i bailar. I amb col·laboradors i col·laboradores noves, que alguns no són tan nous, perquè els coneguem, perquè van passar la temporada amb nosaltres, bé van estar l'estiu passat amb nosaltres i repeteixen, i en definitiva amb una programació que crec que els va agradar moltíssim, que comença des d'avui i acabarà doncs l'últim dia, el penúltim dia d'agost, el 30 d'agost. Vinga, comencem amb el repàs. Els dilluns, com hem fet avui, perquè clar, avui és dilluns i avui hem començat la temporada d'estiu, doncs els dilluns farem el comarcant que es queda amb nosaltres per a recórrer els municipis de les nostres comarques per veure què passa, què ocorre i parlar amb els seus protagonistes. I també, novetat d'enguany, els dilluns, en el mes d'agost, tancarem tots els programes, és a dir, en este ratet parlant de festes de poble, que sabem que, sens dubte, les festes a l'agost són les protagonistes. El dimecres arriba una persona d'aquelles que dic a l'inici, que ha estat tot l'any amb nosaltres i es veu que no ho heu tingut bé i que vol continuar en estiu.